Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Que peleu un parell de cireres. Poseu la popa damunt del cepillo de dents i fregueu com de costum. Amb un parell de dies veureu quin somriure més blanc.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que els oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

coneguem les nostres dites i refranys. Cent quintars de carabassa no fan un unça de greix. Es diu d'aquelles coses que fan molt en volum i tenen poca substància o són inútils.

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Ana Mata de Campos.
1: Don Juan, el coll en Rebaçà. Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Falguera que fa net. Si sou al·lèrgica a la pols, la falguera vos ajudarà a mantenir l'ambient net, ja que les fulles d'aquesta planta tenen la facultat de recollir i fer netes les fines partícules de pols. Per la vostra part, tan sols l'heu de regar bastant sovint amb aigua teva i polvoritzar les fulles. Per llevar la pols que s'aferri a les seves fulles, la dutxeu cada 15 dies. Aquesta planta pot estar en pal llum, però necessita molta d'aigua.

coneguem les nostres dites i refranys. Pa, pa i no besades. Ho diuen a un que val demostrar molta estimació, però només de paraula, sense sacrificar-se ni donar cosa profitosa.

0: son Nisa de Palma.
1: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
2: Som en Jaume de Quiubet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Serres que tallin. Les serres manuals tallaran molt millor si abans d'utilitzar-les passeu per elles la cera d'una espelma o una pastilla de sabó.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui diu el que no hauria de dir, sent el que no hauria de sentir. Significa que els que prenen molta llibertat de llengua i mal parlen dels altres solen ser també objecte de la murmuració.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. A l'estiu, no trasplanteu. Mai que envieu de lloc una planta en ple estiu. La calor les lleva energia i pot fer que les arrels no aferrin. La millor època és la primavera. Tampoc heu de trasplantar quan la planta tingui flor.

0: El dicho, ¿ok? DJ Manu.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Mal d'altri, riaes són. Les desgràcies dels altres solen ser poc compartides.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-2466-78.
2: Aigua potable, Martí Terra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Terra.
5: Telèfon 971-44-31-44. 971-44-31-44.

0: con una cati de lluvia.
1: I l'arbre de càntic som en Bernat.
0: Som de Mariola de les Conques.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Voleu postres?
2: Jo em vinc a Colonet.
3: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
4: I de Colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
5: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
6: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
7: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
9: Siempre me ha gustado la música.
8: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
9: Pero me vuelve loco.
8: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
9: ¿Dónde yo voy?
8: Col·laboren
6: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
10: I doncs sí, ja ha arribat el dia. Aquest divendres 29 de maig a les 7 de l'hora baixa torna Xarop a la plaça de Ramon Llull de Maracà. Nou espai, mateixa ànima i moltes ganes de tornar-nos a veure. Música, ambient i el primer gran vespre de molts. Xarop, mos veiem allà.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir en el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Aquests són els nostres consells. Dutxa refrescant. En els dies calorosos d'estiu, sabeu què és el que més en refresca? I de sí, una bona dutxa, però no ha de ser d'aigua freda, ni tampoc massa calenta. Se dutxa amb aigua tova, uns 24 a 29 graus, així que aprofiteu els beneficis d'aquesta època.
1: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
2: Esta casa se vende sola. En internet pone que vale...
3: Hay algo que solo entiendes cuando llevas años en esta profesión. Que no hay dos ventas iguales. En Fincas Fiol llevamos casi 30 años sabiendo leer lo que otros solo publican. Que cada casa tiene su historia y que cada operación su estrategia. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
4: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
5: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del Polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
6: ¿Tens una pyme? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
7: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
8: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
7: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
8: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
7: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: coneguem els nostres dites i refranys. Tots fills d'un ventre i cada un d'un temple. Vol dir que entre germans hi sol haver-hi grans diferències de caràcter.
1: Mis miedos duelen más que mis heridas. Mi silencio anda buscando una salida.

0: El tango no és cap música ni cap cançó. El tango és un sentiment que surt de l'home dentro. Se posa la mà al frente, se mira l'horizonte i dius amb vos frunene. Tango. Si un cas no t'entenen, dius amb vos més frunene. Tango. I el tango se canta de cap de nas. Com foraster se diu de cabeça de nariz. I això és el tango mindango. El tango de ses paparres. De calo que digui la gente que lo de met són putades. Voldria que me fes vos coro. Si jo dic la qui sí, volta digueu qui sí, qui sí. Perquè qui sí, qui sí. I xupar, xupar. M'agrada quan dic xupar, les dones totes diuen xupar, xupar. O dic xupadre, però vamos, xupar. Voldria que em fes vos coro perquè si no la cançó no té gent de gràcia. La qui sí, perquè qui sí, i xupar.
1: Xupa, xupa.
0: I xupa.
1: Xupa, xupa.
0: Drevo xupió.

Albert, això és m'enteneu? Aquesta remenada d'anca, de cul i de perdiu a l'osda. Ara cosa. La qui sí. Això heu de prendre. Aquest coros. Això. Perquè aquí sí. I sopar. Sopar, sopar. Drelo sopiu.

ara ve la part frunebe. Jo és que xerri idiomes, frunebe vol dir que jo xerri. I un vespre en què la luna i assomava l'alta enveja i se cosa d'una donceja i adombrou se meva pica dura. Sense compassió ninguna, a pena baix, jo li llegué i el meu

0: Ana Maria d'Algaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenal. De Brissabem, Rafael Cussol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Estau escoltant Ràdio Murta.

0: se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
2: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
3: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
4: Manacor, prepareu-vos! Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes i això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis!
5: Molt bon dia! Madal Pereta vos saluda a vosaltres, a Ràdio Murta, en Manu Blanco, i m'agradaria escoltar de bon dematí d'en Camilo VI, Fresa Salvaje. Dia 20 de juny, mos veiem a la gran trobada de Ràdio Murta.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
2: Dedicatoria, me gustaría Julio Iglesias a Pasio mal acostumbrada. Y después la segunda, cisne bueno, cisne blanco, cisne negro. Gracias.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar.

0: disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Hola, Manu, què tal? Com estàs? Som Juan Antonio de Can Picafort. M'agradaria que me posessis una cançó d'en Manu Escobar. Que el títol és No me pidas que te olvide, niña de los ojos verdes, de Manuel Escobar. I que li vull dedicar, com sempre, a tots vosaltres, a tots els que mos escolten, i a tu una forta abraçada. Moltes gràcies.

0: guardia. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda de Danza Invisible. Labios de prensa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: ¡Ey! ¿Tú vos, vos?
2: Yo un anillo colonet. Si estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Som Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
4: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
4: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
4: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
5: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo y Compro Oro Plaza Progreso.
6: Hola, Manu, bon dia. Som la Margalida de Campanat i m'agradaria escoltar Me olvidé de vivir, d'en Julio Iglesias. La dedicaré a en Jaume i en Antònia Barceló de sa... de la barrala de Campos i també a Maria de Petra, a Francisca de Menorca i a Maria de Tolleric. I moltes gràcies, Manu. Fins una altra.

0: Manu Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, som en Jos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té el cap de vidre, que no jugui a pedrades. Qui té per censurar, no convé que critiquin els altres.

0: Hola, bon dia, sóc la Laura de Palma.
1: Sóc la Francisca i crit des de Petra.
2: Sóc l'Antònia de Sant Eugeni.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetx, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar és pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams.
1: El 12 de agosto llega un espectáculo único, el eclipse solar. Vívelo con el Diario de Mallorca. Consigue tus gafas con certificación ISO 12312-2-2015 por solo un euro al comprar tu ejemplar del diario. Calidad garantizada por Multiópticas para disfrutar del sol con total seguridad. Hazte con tus gafas y mira el sol como nunca antes. Solo con Diario de Mallorca.
2: Viniquianella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: ¡Atención! Ven a Aqualante El Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Jan Matías y Miquel Nou presenta todos los sábados noche música en vivo con Roberto Coll, live music, line dance, gran pista de baile con todas las modalidades de baile, buffet libre. Información y reservas al 971-42-73-20.
2: Aquests són els nostres consells. Tassons molt brillants. Els tassons, en so temps, acaben perdent lluentor, sobretot si les feines en sorren taplats. Per aconseguir que tornin a brillar, se'ls heu de fer els nets amb aigua calenta salada i aixugar-los tot d'una amb un pedaç.

Hola, som de Opereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Opereta, que ha sonat de veta.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

coneguem les nostres dites i refranys. El que no és a un cap és a l'altre. La falta d'una cosa es compensa amb l'excés d'una altra.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Manacor, prepareu-vos! Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis!
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
4: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.

0: Mont Rafael de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocar.
2: Son la Rojalera Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bice Fit o a través del telèfon mòbil 661 19 41 22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. Ànima per ànima, ànima mia. Ho diuen per indicar que en el perill cadascú mira de salvar-se ell primer.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aquest divendres 29 de maig, a les 7, torna Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor. Música, ambient i moltes ganes de tornar-nos a trobar. Xarop, ja tocava.
4: Aigua potable, Martí Terra!
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971-43-1-44.
8: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: Som la Gínia Tobin, dels Valldemossa.
1: Hola, Manu, i hola a tots els oients de Ràdio Murta. Una abraçada molt forta des d'aquí, des de Valldemossa. I, Manu, gràcies. Una ferrada molt forta a tots.

0: són els diners, no?
1: Som en Tomàs de Portopí.
2: Soy Toni de la Figuera.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Restaurante Canquinante de San Jordi estará cerrado hasta el viernes 29 de mayo. Sábado 30 de mayo estaremos a su disposición. Os esperamos.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, quemaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 del matí a les 8 del vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
4: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
5: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
5: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
5: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
6: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
7: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Així és, entre d'altres, amics, institucions, empreses, col·laboradors, a tots els voluntaris, que els donem moltíssimes, moltíssimes gràcies. Això és Ràdio Murta, amb un servidor, el teu amic Manu Blanco, a la 88.4, a la zona nord de Mallorca, a la 104.2, a Menorca, a la 90.8. Quines ganes que tenen de pegar un vot per allà, per cert. I també mos podeu escoltar per la televisió, per la TDT, a qualsevol banda del món, com fa molta gent, a www.grup4.com, en la nostra aplicació, via streaming online per internet. Sap que n'hi ha de coses. Sap que estic de content del convidat que tenim aquí, perquè el problema que tinc és que jo m'aboto els protocols, perquè com que el considero un amic, en Virgilio Moreno, qui és esbalda de la capital de Reguer, esbalda d'Inca, jo directament t'he de tutear, Virgilio.
8: Home, clar, només faltaria.
0: Com estàs, estimat?
8: Molt bones, fantàstic.
0: Estic encantat de tenir-te aquí.
8: No, i a més que sempre venir A veure, vos sempre és un plaer, eh?
0: Tu saps que Grup 4, el que és Canal 4, el que és Ràdio Murta, està en l'Ajuntament d'Inca a mort i el que faci falta, jo ja li vaig comentar en el regidor, en Miquel Àngel Cortés, li vaig comentar en Edelmira, feis una feinada fantàstica i ja fa un parell d'anys, un parell pagès mallorquí que estàs de balda, no, Virgilio?
8: Sí, bueno, ara en farà 11.
0: Ja me diràs, eh?
8: Ja són un... Ja són un parell de parells, eh?
0: Algo bé de bon fer, no? Perquè...
8: Bueno, jo crec que sí, no? Però sobretot és perquè... Bueno, Inca és una ciutat, però té un cor de poble, no? Jo crec que no l'han de perdre, en aquest cor de poble. I el que feim, bueno, pues és fer el mateix que fèiem abans, que no érem baldes ni regidors, no?
0: Ets el mateix, Virgilio.
8: Hem de ser mateixos, i sobretot perquè tenim aquesta vocació de servei públic, de fer feina per nostres veïnats, d'anar pel carrer, d'anar saludant a tothom, no? I, a més, aprofitant, no? Jo sempre dic en el meu equip que quan te diuen una cosa que no està bé no és una crítica, sinó que és una cosa per agafar-la i millorar-la, no? Jo crec que això és una de les qüestions que des de fa molt d'anys, abans de la balda, que eren regidors a l'oposició, però crec que és fonamental a una ciutat, a un poble, entendre que estan per fer feina per la gent.
0: Però, Virgilio, és que quan dius... està clar que té aquell esperit, aquell ànima de poble, maldament sigui ciutat, però com que és tan gros, Inca, ostres...
8: Sí.
0: És a dir, complicat.
8: Sí, bueno, és gros de dimensions, és molt compacte, no? El que passa que quan nosaltres hi passen moltes coses, no? Dins Inca ja són més de 37.000 persones.
0: Ja me diràs.
8: Censades, és a dir, empadronades. Després tenim moltíssima gent que estem encantats de rebre'ls a la nostra ciutat com a capital de la part forana, de Reiguer, però que tenim molt de serveis. Tenim dos hospitals, el comarcal, el Sant Joan de Déu, tenim totes les institucions representades en seus a la nostra ciutat, temes de seguretat social, d'hisenda, no? On tothom pot venir. I, a més, que bueno, doncs tenim aquesta vocació, no? De capital i de donar serveis també a les localitats de totes les comarques voreres i encantadíssim. Bueno, doncs això fa que, a més, ens haguem d'esforçar encara molt més, no només pels nostres inquers i inquerets, sinó també pels visitants que tenim, que són molts, i que s'han de sentir com a casa seva.
0: Virgilio, vosaltres, ara anem a xerrar, maldament comentarem del tema del grup Güell i de la vostra col·laboració, la sinergia que teniu, però... Si xerram, jo no xerraré de lo que és Inca amb el tema polític, que tu tens una feinada per tanta gent, ja me diràs quanta gent sou Inca, però el que són els esdeveniments, ara que són l'estiu, les festes, tal, tothom sap que hi ha unes dates concretes, però vosaltres, a lo llarg de tot l'any, estàu fent iniciatives. És a dir,
8: sí,
0: perquè...
8: Sí, no, i així és, no? Nosaltres mos vàrem, ara fa 11 anys, no? Mos vàrem proposar una sèrie de fites, i sobretot una fonamental, i era recuperar la vida civil de la societat civil d'Inca, que sabíem que era molt potent, però que estava dormida, no? Per lo que fos, no perquè governava una o governava l'altra, sinó per lo que fos. I hem aconseguit entre tots pues despertar, no? Aquesta gran xarxa d'associacions que tenim a la nostra ciutat, de tota classe, des de gent gran, esportives, culturals, de joves, de patrimonials, bueno,
0: els comerciants,
8: moltíssimes, comerciants, tothom, no? Jo crec que això, no? Es crea aquest hashtag orgull inquer, no? I anar a fer feina per intentar pues que tothom estigui orgullós de la seva ciutat, ha fet una cohesió que ens fa que, ara l'altre dia ho xerràvem, que pràcticament cada dia hi ha no sé quant d'actes, però per moltíssima gent, no? I a vegades deim, és que només hi ha d'haver un acte, bueno, doncs, potser hi ha tres actes i són públic diferent, no? Ara, l'obertura del teatre principal, que també ens ha donat una gran potència.
0: Que guapo, eh?
8: Ha quedat molt bé. Bueno, enguany farem el 5è aniversari de la seva reobertura. Van estar més de 20 anys tancat. Era un dels propòsits i vàrem aconseguir...
0: És una joia, aquest teatre, Virgilio.
8: Sí, perquè, a més, el que vàrem determinar perquè després tot això són enginyers, els arquitectes, però nosaltres vam dir, escolta, ho ha de mantenir...
0: S'essència.
8: Exacte, aquesta ànima, no?, que té aquest teatre des de fa més de 100 anys, no?
0: Ja m'ho diré,
8: 115 sí. anys que se va obrir, i que nosaltres ara ens veiem en l'obligació de continuar unes obres que estaven aturades i que varen poder molta feina, molt d'esforç, treure cap endavant. I ara, avui en dia, passen més de 30.000 persones durant una temporada pel teatre principal, on tenim una gran oferta en qüestió de teatre, de música, de totes les classes, de dansa, bueno, de tot, no?, el que puguem fer en el teatre principal. I això ens ha donat, i ja ho dèiem, ho dèiem, i jo crec que ho han complit, i és que era un revulsiu necessari que havia de menester la nostra ciutat des del punt de vista cultural, però també econòmic i social. No? Jo crec que hem aconseguit doncs una peça més, no?, d'aquest engranatge que hem aconseguit entre el que xerràvem abans, no?, totes les associacions, les infraestructures públiques i també les privades i concertades, que també m'agrada molt fer feina en lo públic i lo privat de sa mà, perquè en el final hem d'aconseguir els mateixos
0: objectius. Anem a lo mateix.
8: Anem a que se facin les coses bé, que tothom pugui progressar i que tothom pugui
0: sí,
8: col·laborar.
0: Sí.
8: I amb això hem aconseguit el que tenim, no?, que tenim una gran quantitat d'activitats, i precisament en l'estiu, que és Güell, la pujada del Güell a Lluc a Peu, és una més. Nosaltres sempre...

0: totes les que tenim ja planificades fins a l'inici d'escurs escolar. Coincideix que el presentant quan acaba escurs escolar, que és dia 19 o dia 20 de juny, i fins a la primera quinzena de setembre, quan comença l'escola, que tothom torna dels banyos, no? És a dir, el període dels banyos, en què pues, tenim molta d'activitat, no? I jo crec que no només les festes patronals, a les quals tu també saps molt bé, no?
1: Que són molt participades.
0: I hem aconseguit això, no? Que molta gent que està pues, a la seva cara d'estiu pues, torni per festes del Manco en els actes principals, no? I això se nota perquè hi ha molta gent i molta il·lusió i moltes ganes de participar, que també aprofitem aquestes festes per retrobaments, no? De gent que potser, jo què sé, jo a la meva finca de pisos, a vegades en sóc veïnat, estan mesos a veure'm molts, no? Perquè tal cadascú del seu ritme, bueno, pues, aprofitam també les festes, jo què sé, per exemple, el sopars a la fresca, les verbenes, bueno, tot això que han recuperat, que fa poble, l'han recuperat precisament per això, no? Per cultivar, no? Aquesta cultura de poble i de veïnatge que no hem de perdre, no? Que cada poble que no hem de perdre. Però que tenim moltes ganes, molta il·lusió de poder fer coses per
1: a més. Jo això ho he dit, Virgilio, d'esdeveniments a Inca, que veus gent que no veies en molt de temps i fa com una germanor, no?
0: Sí, clar que sí. Jo crec que es poden fer les coses en el carrer, a les places. Nosaltres vam recuperar places. Només s'utilitzava una plaça, que era la plaça Mallorca, que per cert han remodelat i ha quedat molt bé. I es va aquest epicentre dels grans esdeveniments de concerts i verbenes, etc. Però han recuperat places com, per exemple, la plaça d'Espanya, la plaça de l'Ajuntament, no? On no se feia res. Bueno, doncs és la nostra plaça, està en el centre neuràlgic.
1: I m'encanta aquella plaça amb esquedafal i tot.
0: Exacte, no? Que tu coneixes molt bé, no? I que donem el xus a les festes patronals des d'allà i se fa moltíssimes coses més allà. Bueno, en definitiva, són activitats que feim amb un clau objectiu, no? I és que la gent, doncs, se faien la gent, no? Jo sempre he dit el mateix, mentre anem pel carrer Major i coneguem pràcticament a tothom que va pel carrer Major, és que anem bé. El dia que no coneguem a ningú, és que això ja s'ha transformat, no?
1: Virgilio, jo sé que tu m'aixerraràs del teu equip i tal, però això que en tanta gent a Inca, jo no ho he vist molt de baldes ni regidors, és a dir, a tu és una passada perquè tu, jo t'he vist saludant gent i és que dic, no pot ser mai que conegui a tots els veïnats. Dic, això, a la meva urbanització, que són 150, no? Val, però...
0: Bueno, però això és... cada un també és com és, eh? Jo crec que si has de... o sigui, has de fer una cosa que no ets, se nota, no? Sí. Jo som així.
1: Ets així, eh?
0: M'agrada estar amb la gent. Jo cada matí vaig a un bar diferent d'Inca, a escoltar la gent, a fer escortado. Però que, evidentment, hem d'estar amb la gent, no? Perquè, en el final, sempre ho dic, bevem més 100 ulls que dos. I per això te deia abans, no? Lo de les crítiques, no són crítiques, és que t'ho diuen per millorar-les, perquè si no, no t'ho dirien.
1: De manera constructiva.
0: Exacte, no? I és aprofitar pues, totes aquestes qüestions que a vegades pareixen molt, molt rares i estratègiques, però és aprofitar-les, no? Perquè en el final la gent el que vol és que el seu poble funcioni, avanci, i aquí el que hem de tenir pues, és aquesta comunió, no? En el màxim de gent possible.
1: Virgilio, Inca, jo la not, no sé si dir-te més viva que mai, en tantes iniciatives, en ganes, en il·lusió per part vostra, però jo la veig molt viva.
0: Sí, sí.
1: I no atureu, com t'he comentat, perquè si poden xerrar des dijous bo, del dimecres bo, però després feis el dijous gros, després feis l'altre, feis tal, i que la gent pugui participar. I això es diu molt de vosaltres, eh?
0: Sí, però que hem aconseguit, no? Hem aconseguit, però nosaltres l'Ajuntament hem d'acompanyar. Per això és la gent que ho fa. Això és el que hem aconseguit i això és el que no hem de deixar de banda, no? L'Ajuntament ha d'estar per acompanyar. L'Ajuntament no podria organitzar tot el que s'organitza durant tot l'any a la nostra ciutat perquè seria impossible, hauríem de tenir 1.000 treballadors.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, les associacions, com m'he dit abans, ara, per exemple, bueno, doncs aquesta setmana tenim des de la Fèria d'Abril en Escorté, que ho fa i organitza mucho más. Per exemple, avui tenim també lo d'Escant de la Balanguera, que és obra cultural balear.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, són coses distintes, associacions distintes, però amb un mateix objectiu, i és fer coses. organitzar coses per

0: la gent...
1: I no queda encasillat.
0: No, no, exacte, no? I jo crec que Inca ha demostrat que és una ciutat plural, que és una ciutat on la llibertat està per davant de tot i que, bueno, pues, amb respecte i sobretot amb compromís, pues, duim endavant moltíssimes activitats, com ha estat xerrant fins ara, no? Per millorar la nostra vida i com a ciutat i com a inquers i inqueres.
1: Virgilio, enguany, fixa't, la presentació d'això que és un autèntic símbol mallorquí, que tu me diràs que això és així, la marxa d'Esguella Llucapeu, que jo sempre ho he comentat, salvant les distàncies, però tens en el temps, i ara te diré per què, a Navarra tenen el Sant Fermín, els nostres germans menorquins tenen Sant Joan. Jo he vist la marxa d'Esguella Llucapeu, gent que ha vengut de fora per fer la marxa. És com un peregrinatge, no te diré el Camino de Santiago.
0: Bueno.
1: Anem a veure, gent de fora, però de molt en fora, i dius, i enguany, la presentació a Inca. Dic, m'ha fet il·lusió, com m'ho ha contat el seu president, en Xisco Bouçà.
0: Sí, bueno, a més, amb en Xisco... Bueno, és que, clar, vull dir, durant tots aquests anys ha passat coses, no?, de dius, com és que el güell passa per Inca? Bueno, doncs... Perquè varen xerrar, no?, en l'associació, nosaltres mos obrim a col·laborar amb tothom. I ell va dir, bueno, per què no? És vera que és difícil, per temes de logística, que puguin venir per Inca, però hi vàrem determinar que per què no fer una sortida des d'Inca, no? Bueno, doncs tenim una sortida des de baix ja fa un bon grapat d'anys, on col·laboram i on, bueno, doncs donant la possibilitat a aquella gent que no pot fer des de Palma, que puguin venir a Inca i que des d'Inca tenim una gran tradició. No? Per nosaltres, espullar lluc és una tradició de fa moltíssim d'any, no? A més, des de...
1: Per demanar la verge plaça... o per lo que sigui.
0: Sí, sí, per lo que sigui, però des de la plaça del bestiar, no?, fins a lluc, sabem que són 3 hores, 3 hores i mitja, tira-tira, veure com surt el sol, vull dir, és un espectacle. Jo animo a tothom que pugui venir, però que això no és una carrera, això és una passejada, no?
1: Vull dir
0: que, i a disfrutar, a gaudir, perquè és absolutament extraordinari veure la Serra de Tramuntana, perquè nosaltres com Inca, com a Porta Serra Tramuntana, que te vas acostant, no?, cada vegada més a la serra,
1: i, guapo,
0: i quan te dones compte ja estàs allà en el sap de la vella dona, veient com surt el sol, bueno, és espectacular, no? I donar les gràcies, bueno, pues, en Xisco, el seu equip, pues, que hagin comptat amb Inca també, no?, perquè crec que a vegades, bueno, a vegades i moltes vegades, pues, mos han d'oferir a col·laborar, no? Jo crec que això és la manera de poder fer les coses més grans, millors entre tots, i intentar, pues, que totes aquestes coses també puguin passar a Inca.
1: Està clar que ara diuen els moderns bon feedback, no és així, bon rotllito, i tenir una sinergi, jo me consta per part seva, i també ho tenia clar per part teva, que el que pugueu col·laborar, vosaltres amb ells, igual que ells amb vosaltres, això és evident.
0: Sí, així és, no? I a més, quan mos va proposar es poder fer la presentació d'aquesta edició 2026 a Inca, en el Quartier General Luque, dins el que és el museu del calçat i de la indústria, però nosaltres encantadíssim, no?, de poder rebre a totes les autoritats, a tots els col·laboradors, en el gran equip d'Esguei que fa possible que aquesta edició, pues, com he dit abans, no?, se pugui presentar a Inca, i nosaltres col·laborar i seguim col·laborant amb ells en tot el que puguem.
1: Nosaltres, aquí a Ràdio Murtes, les coses d'Esguell, fent camí amb el grup Güell, amb Virgilio Moreno, Balda d'Inca. Virgilio, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Sempre és un gust tenir-te aquí, estimat, i que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Igualment, a vosaltres, és un plaer, no?, poder venir aquí, estar amb tu, aquí, compartint aquest minut, i sobretot amb els radioients de Ràdio Murta, en els que, com saben, Inca és casa seva.
1: Moltes gràcies. Fins aquí, les coses d'Esguell amb el grup Güell fent camí. Això és Ràdio Murta, i si t'agrada, digueu-ho als teus amics.
2: Fent camí, les coses d'Esguell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Esporles, esbrollador.
3: En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, verginis farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pa amb olis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
6: En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida.
7: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero. Teléfono 601-543-056.
5: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violet sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!

Aquests són els nostres consells. Ulls cansats. Quan tingueu els ulls cansats després d'una jornada especialment dura, les podeu relaxar aplicant damunt els ulls un cotó banyat amb una infusió freda de jove verd. Després d'un minut notareu un benestar.

Coneguem les nostres dites i refranys. Quatre figues a un brot, bona anyada de tot. Se diu humorísticament perquè exageren la importància d'una cosa.

0: veu de Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Balcón Viajes. I Podron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro, Plaza Progreso.

0: María Alfonso del Pondinca.
1: Soy Alarne de Palma.
2: Soy Ana de Senyoteria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Florit. I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.
1: Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige. 2 de octubre del año 90. De aquella noche poco se cuenta.

per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

coneguem les nostres dites i refranys. Fill de pare ballador, tot lo dia salta. Vol dir que els fills solen tenir gestos semblants en els dels pares.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Manu Blanco, som en Jaume Sureda, t'ho vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per els nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de sa illa i de ses illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una pesada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vinicom Prat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vinicom Prat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Paco, el Parc de Sóller.
1: Són els vaquites de la cabaneta.
2: Són els vells que t'agafen a la pomba.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Evitareu que se rompin amb freqüència si seguiu aquest remei casolà. Se trata d'aplicar cada dia una gota de suc de llimona damunt cada ungla. Després d'un minut, aclariu amb aigua.

0: La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Que idea, que idea.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no ho vulgui creure, que ho vagi a veure. Ho diu aquell que s'hi sent indiferent envers d'allò que li afirmen i no vol preocupar-se de comprovar-ho ni de negar-ho.

0: Alex de la Cabana.
1: Som un vial de Sant Joteria.
2: Som Cati de Manacoll.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Hola a todos, somos Carlos y Damián de Casa Rusa. Queremos saludar a todos los oyentes de Radio Murta, también a nuestro amigo Manu Blanco, y bueno, disfrútenlo.
1: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

Aquests són els nostres consells. Peus que vos suen. Un excel·lent secant per a ells és la pols de talc. A més de desinfectar, eviten que estiguin sempre humits.

Emma, sóc el Miquel Montoro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta i també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi, adeu!

Coneguem les nostres dites i refrains. Qui barata, es cap se grata. Baratar coses no sempre surt bé.

Hola Manu, hola estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

0: Se llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som nenita de Coll d'en Rabassa.
2: Som d'Antònia de Lloreta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta

Aquests són els nostres consells. Jugo verd més durador. El jugo verd que guardeu dins la gelera no està del tot fresc. El podeu reviure posant-lo dins un tassó de vidre amb un pot d'aigua i dins la gelera. Amb un parell d'hores estarà fresc i com acabat de coll.

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

coneguem els nostres dites i refranys. Es bou diu cornut a sasa. Es diu per blasmar aquells que murmuren d'altres, important-li defectes que ells també tenen.

som l'operativo recomanda tocar que escolteu Ràdio Murta, la ràdio de la bona música i de la bona companyia, amb Manu Blanco.